0: Radio. Entertaining Europe.
1: Si a Sarrau la soca d'un arbre a dos pams de nivell de terra i de forma horitzontal, quedarà un seient de forma circular des del qual podreu observar millor la inutilitat de tenir un nom. Una llei forestal. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Si a Sarrau la soca d'un arbre a dos pams de nivell de terra